Rituals obre la seva nova boutique al Centre Comercial Sant Cugat i per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat a Barcelona.